0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia. Desvelada la incògnita, Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del 29 de novembre. El partit en general i ell en particular mouen fitxa. Cara coneguda i reconeguda, Rufián s'erigeix com a líder dels republicans al Congrés. Reunió de la direcció aquesta tarda per formalitzar la decisió. Un tràmit. Es dissipen els dubtes del número 1, però no de la candidatura. Esquerra desgranarà durant els propers dies els noms que acompanyaran Rufián. Ja es veurà quina procedència, políticament parlant, tenen els altres membres de la candidatura. Un mes i un dia perquè comenci la campanya electoral, però les formacions ja preparen el terreny. Jordi Hereu, ratificat com a candidat del PSC, després d'un Consell Nacional encapçalat pel primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha llançat una pregunta a l'aire i també dirigida a Junts.
2: Per què serveixen? On et poses? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Un tauler polític que el president Pedro Sánchez va sacsejar aquest dilluns amb l'avançament electoral i que els partits ja redibuixen. La definició a partir del 29N. Entrarem en matèria, parlarem dels drets dels que reclama el col·lectiu trans, avui que Barcelona ha recordat la figura de Sònia Rescalvo, assassinada fa 35 anys per un grup de neonazis. Abans, però, previsió meteorològica i ment. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, temps estable. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona i a Girona i 22 graus a Lleida. Demà dilluns i dia festiu comença la setmana amb estabilitat. També predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, això sí, s'esperen núvols baixos al litoral i al Pirineu, sense descartar possibles precipitacions molt febles. Demà temperatures més altes, màximes de 26 graus a Lleida, 24 a Girona i a Tarragona, i 23 graus a Barcelona. És una informació d'Emet.
0: I en les últimes hores han mort dos motoristes, un aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries de l'Alt Empordà i l'altre ahir a la tarda a la C-65 a Girona. Dues víctimes mortals, dos homes. En el que portem d'any ja són 98 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. Amb l'Albert Bacas a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: No caldrà arribar a les 6 de la tarda. Esquerra Republicana dissipa els dubtes i Gabriel Rufián serà el número 1 de la candidatura. Això sí, haurem d'esperar uns dies per veure de qui es rodeja Joaquín Calvente.
4: Gabriel Rufián repetirà com a cap de cartell d'Esquerra al Congrés. Es posa fi així a una de les principals incògnites de la precampanya, una decisió amb què Rufián tanca la porta a liderar el Front Ampli juntament amb Ada Colau, tal i com l'animaven des dels comuns. L'acord entre la direcció d'Esquerra i el portaveu al Congrés també atura el rellotge i no caldrà esperar a les 6 de la tarda quan s'esgota el termini per presentar candidatures. Cal recordar que hi havia un pla B amb Jordi Albert per si Rufián marxava. Avui mateix l'executiu d'Esquerra avalarà la candidatura de Rufián i en uns dies en coneixerem més detalls. Qui l'acompanyarà en la cursa al Congrés? Ja sabem que Pilar Bayugera i Jordi Salvador no repetiran. El 20 d'octubre Esquerra ratificarà totes les seves candidatures al Congrés i al Senat, però la cambra alta, recordem, presentarà una llista conjunta amb Bildu.
5: És un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC en el pròxim combat democràtic que tindrem.
0: És Jordi Hereu, el candidat del PSC pel 29N. L'actual ministre d'Indústria ha estat ratificat aquest diumenge en un Consell Nacional reflexiu, segons ha relatat el primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa, però també combatiu perquè Joaquín ha carregat de manera contundent contra Junts.
4: Sí, el PSC ha engegat la maquinària electoral. Salvador Illa enarbora la bandera del dret a un habitatge digne, el principal problema de la societat, al qual, diu, han de donar resposta des de les institucions, i carrega contra Junts pel seu no als decrets antidesnonaments amb què s'han col·locat, diu Illa, en el costat equivocat.
2: Les coses clares i avui més que mai. El que ha passat és definitori. Situa cadascú al costat que ha triat. Nosaltres al costat de la gent. D'altres al costat de Basevich. Nosaltres al costat de seguir avançant. D'altres al costat de retrocedir. I contrasta molt, el calendari a vegades és inoportú per alguns, amb l'alçada de mires que hem tingut.
4: Els juntaires han retret als socialistes que hagin triat l'esquerra per governar, alhora que reivindiquen el seu poder decisiu durant l'última legislatura i la seva veu pròpia catalanista a Madrid. Míriam Nogueras.
6: Des de que governa el Partit Socialista aquests darrers 8 anys, Catalunya és cada cop més empobrida. Per tant, els vots dels catalans o els vots de Junts per Catalunya han servit per dir no a la ruïna de l'extrema esquerra i no al retrocés i el país en blanc i negre en el que ens vol portar l'extrema dreta.
4: Junts ja ha proclamat oficialment els seus candidats al Congrés, encapçalats per Míriam Nogueras. El PSOE, Ferraz, ratificarà les llistes divendres vinent. Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme, és el candidat triat pel PSC.
0: Gràcies, Joaquín. De fet, Hereu no ha estat l'únic ministre aquest diumenge a Catalunya. Ernest Urtasun, de Cultura i portaveu de Sumar, adverteix que el 29N s'ha de decidir entre dos models, el que proposa avançar en drets i el que planteja retallar-los i engreixar les butxaques dels més rics.
7: Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motocicleta per aquest país i que nosaltres no permetrem que governin ni que arribin mai en el govern el proper dia 29.
0: I per la seva banda, la direcció de la CUP ha decidit no presentar-se a les generals, una decisió que ha de validar la militància. Les votacions ja s'han obert i demà donaran a conèixer els resultats. I drets és el que demana, el que exigeix el col·lectiu trans. Ho ha fet aquest diumenge des d'un espai molt simbòlic, la glorieta Sònia Rescalvo, ubicada al Parc de la Ciutadella de Barcelona. La Sònia va ser assassinada fa 35 anys per un grup de neonazis. Ens apropa aquest homenatge a la Laura Zurriaga.
8: L'acte reivindicatiu ha acollit desenes de participants als tallers com la Biblioteca Humana, on s'han compartit històries personals, o la confecció de tote bags.
9: La meva identitat no és un error, és un triomf, perquè crec que una part molt important de venir a un acte com el d'avui és reivindicar que el gènere no s'escull, sinó que el vivim i l'hem de viure amb orgull, l'hem de viure molt contents del que som.
10: He d'aprendre a tenir més autocontrol, però arriba un punt on davant les injustícies exploto.
8: A la taula rodona s'ha abordat el camí que queda per fer per garantir els drets de les persones trans en un context d'auge de l'ultradreta. Joana López i Candy Brightman, ponents.
11: Realmente si llega a governar el PP i Vox, realmente podemos retroceder 20 años, hasta 2007.
12: Desde los 80, más de 40 años conseguir derechos. A Trump le llevó 2 meses quitarlos.
8: Les organitzadores denuncien el biaix social i les agressions que encara pateix el col·lectiu. Bri González, Fundació Enllaç.
13: Entonces, esto también como empezar a habitar los espacios. Porque nosotras muchas veces digamos que no los habitamos porque nos da miedo. Y es verdad. Yo, por ejemplo, habito un lugar y pues siempre sé que voy a recibir algún tipo de agresión.
8: També exigeixen polítiques públiques que garanteixin el dret a la feina, però sobretot a l'habitatge, també el suport a la infància.
0: I deixem la capital catalana per obrir territori. Cap de setmana llarg que coincideix amb el punt final de la temporada d'esports d'aventura al Pirineu, amb un balanç més que positiu. El sector preveu que se superin els 840.000 serveis de l'any passat. Recta final amb moltes reserves perquè la climatologia acompanya i l'ocupació al Pirineu de Lleida aquests 3 dies se situa entre el 75 i el 80%. Pepa Sant Genís.
14: El sector valora molt positivament aquesta temporada perquè amb les onades de calor, sobretot els esports aquàtics, han tingut molta més demanda. Els mesos de juliol i agost han augmentat un 20%. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
15: Estan baixant ja les últimes barques, comença el dia 15 de març amb un desgel important, ja que teníem acumulada molta neu i vam tindre molta afluència o un increment de demanda d'escolars a la primavera. I del juliol, amb les altes temperatures i aquestes onades de calor que van tindre, les aquàtiques tinguessin una demanda superior. Estarem per sobre de l'any passat.
14: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura del Pirineu de Lleida van contractar 840.000 serveis. Més d'un 44% van ser esports d'aigua. El darrer cap de setmana dels esports d'aventura coincideix amb una molt bona ocupació al Pirineu de Lleida aquests 3 dies de festa. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida.
16: Tant al Pirineu com a la Plana, tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%.
14: A la Plana de Lleida són les cases de turisme rural les que registren molt bona ocupació.
0: I anem fins Girona per fixar-nos en un dels productes més típics de la tardor, la castanya. Els productors de Viladrau encaren la nova campanya amb optimisme després que les pluges i la baixada de temperatures hagin capgirat les males previsions inicials. Gemma Esteve.
17: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
18: Jo, a les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre, doncs ara ja pots veure, hi ha bones sensacions. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
17: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de pol·linització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
0: I a Tarragona, Misteri, evitar l'espoli d'obres d'art és la temàtica d'una nova edició de Misteris al Museu que se celebra des d'aquest cap de setmana i fins al 18 d'octubre. Pilar Ribas.
19: L'enigma d'aquesta edició és desemmascarar Lady Alice Stanhope, que ha ideat un pla per endur-se tota una sèrie d'objectes exposats als museus i centres culturals de Tarragona cap a Chevening House, un espoli que ja va dur a terme un avantpassat seu. Jordi Salvador n'és el coordinador.
20: Li agrada anar recopilant o col·leccionant aquestes peces, buscant aquestes peces diferents i incorporar-les a la seva col·lecció. Aquesta és una senyora que viu a Anglaterra. I la nostra idea, o el que hem de fer, és intentar desemmascarar-la i evitar que s'enduï aquestes peces de la ciutat de Tarragona, perquè, com podeu comprendre, això ho fa de forma il·legal.
19: Els equips participants disposaran d'un material que podran descarregar de la xarxa, on aniran anotant les seves conclusions i que servirà per certificar el seu pas per les diferents institucions.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: Diumenge passat a aquesta hora us parlàvem de les pluges torrencials que deixaven registres mai vistos a casa nostra. Se superaven els 240 litres per metre quadrat al Maresme o els 200 a Barcelona. Ja teníem coneixement de les dues persones que havien mort, però encara faltava la fuetada final del temporal. Començàvem la setmana amb fortes precipitacions a Granollers, que durant tot l'episodi ha arribat a acumular uns 350 litres per metre quadrat. Els bombers encara busquen un menor que va desaparèixer dilluns i es va trobar també una tercera víctima mortal a l'interior d'un cotxe. Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara, amb la calma després de la tempesta, volem entendre com funcionen els models de predicció del Meteocat. En parlem amb Jordi Moré, ell és cap de l'àrea de modelització. Molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
22: El primer que li volem preguntar, i també per fer-nos una idea, quan parlem de models de predicció, de què estem parlant i sobretot com funcionen? Quina informació us aporten per poder després fer una previsió meteorològica?
21: Un model de predicció meteorològica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física. És l'eina bàsica en la que tots els meteoròlegs es basen per poder fer una predicció del temps de cara als propers dies, de cara a les properes hores. Representen una realitat aproximada del que passa a la realitat, és a dir, són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara als properes hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa, és a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que, quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fent noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
0: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant. És potser el que va passar dilluns a primera hora a Granollers, una primera previsió que va desencadenar en una altra?
21: Exacte, aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
22: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
21: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic. És a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet de que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa doncs, això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, o almenys teòricament, no hauria de ser una limitació. És a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
22: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
21: Gràcies a vosaltres.
0: Grans bardisses, el nou text de Llàtzer Garcia sobre els vincles familiars, l'amor i l'absència es pot veure avui al Teatre de Sal en el marc del Festival Temporada Alta a Montse Soto.
2: Després de la seva estrena estroncada al darrer festival grec i abans de fer temporada al Lliure, Grans Bardisses s'estrena avui al Temporada Alta, al certamen on va néixer la llavor d'aquest muntatge. Un text sobre la mort i l'absència que ens situa en una mena de cabana anomenada Grans Bardisses, on tres germanes decideixen passar la diada de Sant Jordi després de la mort del seu pare per parlar de l'herència. Una trobada plena de records on un fet imprevist i sobtat ho capgira tot. Un muntatge, però, amb tocs d'humor i que està a mig camí cap a la tragicomèdia, segons el seu autor i director, Llàtzer Garcia.
3: Veure's el procés de dol també al cap d'un any, de com estàs, fins i tot pot ser còmic, fins i tot, tot i que pugui ser molt dolorós, com el dol de la manera que el porten una persona o una altra poden xocar molt.
2: La figura de la mare absent en la vida de les tres germanes, la Blanca, és una altra de les protagonistes de la peça.
3: I sí que és un personatge però que els ha condicionat molt i molt i molt la vida, i jo crec que fins i tot la part final, tota la part final és quasi la protagonista, no, que no apareix mai en escena, per com la seva manera d'entendre la persona que ha mort i tot plegat, tot el que ella fa per no acceptar aquesta mort, doncs el meu condiciona tot. Llavors és una mica la gran protagonista absent.
2: Un muntatge que ens parla també de com les nostres vides són incontrolables i que després de la seva estrena avui al Teatre de Sal farà temporada del 25 de febrer al 21 de març a l'Espai Lliure de Montjuïc.
0: I quan falten gairebé 10 minuts per arribar a les 2 del migdia, és moment de l'actualitat esportiva i ho fem parlant de motor perquè aquest matí ha finalitzat el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i ara està a punt de començar la cursa del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Dani Esclusa, bona tarda.
5: Bona tarda, Maria. A partir de les 2, cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, 62 voltes al circuit urbà de Marina Bay amb Max Verstappen sortint des de la pole position per davant de Charles Leclerc, Lewis Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Antonelli, Carlos Sainz sortirà des de la 14a posició de la graella i Fernando Alonso ho haurà de fer des del pit lane després d'haver estat sancionat per un canvi legal en el motor del seu Aston Martin. Pel que fa al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, Marc Márquez perd el liderat del Mundial després de finalitzar en 6a posició la cursa d'avui, però es mostra content per com ha anat el cap de setmana. L'escoltem en declaracions a DAZN.
4: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
5: La cursa l'ha guanyat l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i un Jorge Martín que recupera el liderat amb 2 punts més que el de Cervera. La notícia del dia, però, l'ha protagonitzat el pilot murcià de només 18 anys, Máximo Quiles, que s'ha proclamat matemàticament campió del món de Moto3 després de guanyar la cursa d'avui. En Moto2, la victòria ha estat pel mallorquí Izan Guevara.
22: I pel que fa al futbol, el Barça continua intractable després de l'aturada de seleccions.
5: Després de 3 setmanes sense jugar, sense Rafinha i amb altres jugadors importants a la banqueta per l'alta càrrega de minuts, però l'equip de Hansi Flick continua imparable. Ahir, nova victòria per 3 gols a 0 al Camp Nou davant el Getafe i l'equip que prepara ja el compromís del pròxim dimarts a la Champions contra el Galatasaray. Germà García, bona tarda.
6: Què tal, Dani? Bona tarda. Doncs sí, una nova demostració de força del Barça amb golejada per seguir refermant el liderat a la Lliga. De fet, ahir van igualar el millor inici històric a la Lliga del Tata Martino de la temporada 2013-2014 amb 8 victòries en els primers 8 partits. Gordon es va estrenar com a golejador blaugrana quan encara no s'havia complert el minut i mig de partit en jugada personal. Gabriel Jesús va establir el segon a la mitja hora de partit aprofitant un greu error del central Sair Romero i el brasiler ja en porta 3 amb el Barça i Koundé va tancar la golejada poc abans de la mitja hora de la represa amb assistència de Lamine Yamal. Koundé es converteix d'aquesta manera en el francès amb més partits com a blaugrana. Un Barça més líder ja suma 34 gols a favor per 7 en contra i 4 porteries a 0 amb 8 partits de Joan Garcia, que ahir va tornar a la titularitat. Escoltem Hansi Flick, tot i quan li van recordar que igualava el rècord del Tata Martino, doncs dient que l'important són els títols, no pas els rècords.
7: No, we don't...
23: No, no juguem per batre rècords. Per mi el que volem fer és guanyar els partits i ja ho he dit abans, no? Ens concentrem en el següent partit i en el següent i en el següent i ja veiem què passarà. Per mi això és el que nosaltres volem fer cada dia, no? Volem guanyar el partit següent i aquesta per mi és la clau. Això és el que volem fer. Res més, no volem batre rècords, no, volem guanyar títols i si hi ha un rècord inclòs l'acceptarem, evidentment, però no és el més important per nosaltres.
6: I el que dèiem, que Koundé es converteix en el jugador francès del Barça amb més partits. En portava 193, igualat a Amèrica Vidal, però com va jugar ahir ja són 194 i en declaracions a Sport 3 es mostrava així de feliç.
24: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo, estoy muy tranquilo en ese sentido.
6: I ja des d'avui l'equip s'està posant en modus Champions. Demà, segona jornada, dimarts, millor dit, la segona jornada de la Lisa Millen d'Istanbul contra el Galatasaray, en la que serà la 6a visita dels blaugranes al llarg de la història a aquest estadi, de moment amb un bagatge positiu pel que fa al Barça, 3 victòries, un empat i una derrota. El Galatasaray, rival del Barça, és el líder provisional de la Superliga turca, després de guanyar divendres per 3 gols a 1 a casa. En Champions, però, recordem que en la primera jornada va perdre el camp de l'Sporting de Portugal. Avui ha hagut sessió de recuperació a la ciutat esportiva, no hi ha cap novetat d'última hora. Demà viatge a Istanbul pel matí, sense Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Rooney Bardaggi. Volaran en vol charter a 4:45 de la tarda, parlo d'horari català de Catalunya. 4:45 de la tarda, roda de premsa de Hansi Flick i un jugador encara per determinar, i a 2

0: va marcar el 2-0, però des del VAR van avisar l'àrbitre del partit, Isidro Díaz de Mera, d'una acció anterior en la mateixa jugada del gol, en la qual el davanter madridista estirava els cabells al jugador del Villarreal, Saliba. El resultat final, gol anul·lat i targeta vermella per Vinícius. Escoltem l'àudio del VAR.
1: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
2: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Doncs un Vinícius que a més va haver de ser subjectat pels seus companys d'equip quan es dirigia cap al col·legiat un cop rebut aquesta vermella, una situació que reflecteix l'acte arbitral i que podria comportar-li una sanció de més d'un partit, per la qual cosa es podria perdre el clàssic del pròxim 25 d'octubre. Més enllà d'això, com dèiem, el Madrid va aconseguir els 3 punts, queda ara tercer a 5 punts del Barça i a 1 de l'Atlètic de Madrid, que també va guanyar ahir 1-2 al camp de l'Alavés.
3: I a segona divisió continua la bona ratxa del Sabadell.
0: Els de Ferran Costa van derrotar el Ceuta 1-2 a domicili amb un doblet d'Àngel Baena. És un partit que se'ls va complicar per l'expulsió d'Edgar González en els primers minuts de la segona meitat, però precisament per aquesta resiliència i la mentalitat de l'equip es mostrava especialment content el tècnic del conjunt arlequinat.
4: Sí, estic molt content per la mentalitat un cop més de l'equip, perquè hem jugat molts partits dins d'un mateix partit. Hem tingut la capacitat d'adaptar-se, primer de tenir-li molt respecte al partit i no equivocar, perquè teníem molt clar que si anàvem, no anàvem al nostre 200, al nostre 300%, que no ens donaria, perquè els partits aquí són molt difícils, perquè és un equip que t'exigeix molt.
0: Un Sabadell que és ara mateix quart classificat amb 16 punts, això sí, amb un partit més que els seus immediats perseguidors. I un d'aquests immediats perseguidors és el Girona, que visita demà Josep Guardiola, un estadi de gran record.
5: El 19 de juny de 2022, l'Eliodoro Rodríguez López s'hi enfrontaven Tenerife i Girona. Amb un argument únic, pujar a primera divisió. Era l'últim partit del play-off d'ascens. La victòria li va donar al Girona aquest premi gros. I des d'aleshores fins ara, una mica més de 4 anys, el Girona no només va pujar a primera, sinó que va arribar a la Champions i ara torna a ser segona. En aquest mateix període, el Tenerife, que s'havia quedat sense ascens, va baixar posteriorment a primera federació a recuperar la segona divisió i els dos equips es tornaran a trobar demà al damunt de la gespa. Per al Girona, 4 anys després d'un gran record. No hi era, però ho sap el tècnic Quique Álvarez.
6: És un record molt maco, però bueno, no ens hem d'oblidar on estem. Estem a segona i el nostre objectiu és el que és. Hem de ser ambiciosos, afrontar el partit d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim.
5: Entenc. Temes esportius, aquí que recupera Esprilla, Benet i Júnior, després han d'haver estat amb les seves seleccions. Caldrà veure si això també significa canvis en l'onze inicial.
0: Gràcies, Josep. I abans de deixar el futbol, un apunt del femení. Ahir la selecció espanyola va derrotar en l'amistós jugat a Washington el combinat dels Estats Units 2-0 amb gols de la capitana del Barça, Patri Guijarro i Eva Navarro.
3: I en bàsquet avui jornada farcida d'equips catalans a l'ACB.
0: I en partits en directe, de fet, el Força Lleida, queda un minut perquè acabi el partit, està perdent 87-84 a la pista de l'Obradoiro. El que no ha pogut guanyar és el Manresa, no ha pogut donar la sorpresa al pavelló del Reial Madrid. Els catalans han caigut 120-83. Aquesta tarda, a les 5, el Joventut visita la pista del Baskonia i un Barça necessitat d'un triomf rep al Palau Blaugrana el València a partir de les 7 en un partit que serà la reedició de l'última final de la Lliga CB. Ahir, per cert, el Girona va perdre 115-92 a la pista del Breogán. També en directe ara mateix tenim el partit del Barça d'handbol que està guanyant 32-38 a la pista del Villa de Aranda i recordem que ahir el Barça de futbol sala va golejar el Xota 8-0 al Palau Blaugrana.
3: I per acabar repassem les notícies més destacades del cap de setmana de la resta dels esports.
0: Doncs sí, hi ha grans notícies per l'esport català. Comencem parlant de waterpolo femení, en aquest cas, que tindrà 5 representants a la Champions League femenina. El Club Natació Catalunya s'ha classificat per primera vegada després de vèncer avui el Nancy francès 23-6 a la fase prèvia que s'està disputant a Grècia. S'assuma així el Sabadell i el Terrassa, que ho van aconseguir ahir, i també el Sant Andreu i el Mataró, que ja estaven classificats com equips que van disputar la final a 4 la passada temporada. I acabem amb una altra gran notícia, i és que la selecció espanyola d'hoquei patins amb 7 de 10 jugadores catalanes s'ha proclamat campiona del món després de vèncer per 3-1 Argentina en la final del Mundial disputat a Asunción, al Paraguai. Les de Sergi Macià revaliden d'aquesta manera el títol aconseguit a Novara l'any 2024 i és ja el 9è trofeu mundial del combinat espanyol.
3: Ens agrada acabar